0: Si amanece, nos vamos.
1: ¿Hablas catalán?
2: Yo parlo també.
3: Sí?
1: ¿De català?
3: Sí, jo parlo també.
4: Molt bé, molt bé. Estupendo.
3: I parlo més en Miami, també.
5: Idiomas, querida.
1: En català?
3: En català, sí.
6: Si jo també sé català? Sí, seguro.
7: Tomàs, da paso en català a la comida
8: por
7: de
8: favor.
7: Germà nostra.
8: Oi, per favor.
5: Sisplau.
8: Sisplau, per favor, de comida de mangiare.
9: Nuestra cultura es la que es, la del bar.